0: Són les 13 i 21 hores, seguiment del nostre programa i aquesta sintonia ens obri, ja saben, la secció de Zoco Radiofónico. L'espai de Radio Alcoi que posa a l'abast de vostès, dels oients, per si volem vendre o comprar alguna cosa, material, objecte, el que siga, poden cridar en directe al 96 652 62 76 o també o poden gravar els missatges. Escoltem els que hem rebut aquesta setmana. Primer, aquest oient.
1: Sí, buenas tardes. Se vende traje de fila de la fila Domingo Míquez, talla juvenil, entre 14 a 18 años aproximadamente. Precio a convenir. El teléfono de contacto es el 666-348772. Preguntar por Sari. Gracias.
0: Sari, que ven un traje de la fila Domingo Míquez, juvenil, 14-18 anys, preu a convindre, telèfon 666-34-87-72. Anem amb altre missatge.
2: Buenos días. Se vende un móvil bar, se vende una mesa extensible y plegable de raíz con dos pies automático. Se vende una Scalextric de año 70. Dos pistas, 13 coches y un cuentavueltas. Y se vende un calentador de butano y un que de 5 litros nuevo. Todo esto a muy bajo precio. Y se vende dos pisos en la calle San Nicolás, 49. Un entresuelo de 110 metros para vivienda o despacho, con chimenea y una terraza grande con surtidor de peces. Y cuatro sillas para la siesta. Y se vende un cuarto piso de 70 metros, recién reformado, con chimenea y cuatro sillas para las fiestas. Todo esto en el 611-845-204. Repito, 611-845-204. Gracias.
0: ...96 6 52 62 76, ho diré. Aquest és el telèfon en directe si volem participar. Si no, el proper dimarts de nou estarem ací. Avui la secció és una duració més curta de l'habitual, perquè és que en no res arriba la tertúlia d'economia i tenim molt a contar. Sinó també al llarg de la setmana ve en el contestador de Ràdio Alcoi, com també en una nota de veu al WhatsApp de l'emissora, poden enviar els missatges gravats, com han fet els dos oients que avui estan participant en aquesta secció. Recorda els telèfons, contestador de Ràdio Alcoi, 96 652 62 77, o poden gravar amb el mòbil i enviar aquest missatge, aquest àudio, al WhatsApp, al número de WhatsApp 655-995-795. Anem tancant la persiana del Zoco Radiofónico d'aquest dimarts 15 de setembre, perquè no res, Lucía Gadea està ací amb els convidats i convidades a la tertúlia d'economia. Gràcies als oients que han participat en aquesta secció avui i anem amb més diàlegs radiofònics fins les 2 del migdia. Adeu.
3: Caixa Popular patrocina aquest espai d'economia.
4: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
3: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia d'economia, l'espai que torna a Hoy por Hoy Alcoi este dimarts, i tras el descans estival anem a posar el focus de l'actualitat de la ciutat, perquè volem saber com ha viscut la ciutat d'Alcoi les poblacions també del voltant, que dels quals pues, també es serveix Alcoi. Com ha anat l'ocupació, el turisme, l'hostaleria, el consum i l'impacte econòmic, si és que ha hagut d'estos mesos d'estiu. I per a fer aquesta radiografia d'este període estival, avui contem en aquesta taula d'economia amb la perspectiva de dos professionals del sector. Anem a conèixer-los, però primer presentem a qui avui ens acompanya habitualment. Tenim a Lucía Pascual, presidenta de la Càmera de Comerç. Lucía, benvinguda. Què tal?
5: Hola, buenos días.
3: I tenim també a Paco Luque, de Comissions Obreres. Paco, benvingut.
6: Moltes gràcies, Lucía. Bon
3: dia. I, com no, a Pablo de Gracia, que és director de Caixa Popular a Sinalcoi. Pablo.
7: Hola, bon dia.
3: Jo crec que hauries de presentar-nos als convidats. Ja avance que són Ramon Reche, de l'Hostal Savoy i president de l'Associació Alicante Turismo Interior, i a David Sandín, del restaurant Sant Francesc 52, que és vocal d'aquesta associació. És correcte? És aixina, no?
8: Aixina és, bon dia.
3: Molt bé, Pablo. Per què este tema? Per què, bueno, decidim que anem a parlar d'este impacte del turisme en els mesos d'estiu i tot això vinculat a ell, no?
7: Sí, bueno, en primer lloc, donar benvinguda als companys, tant als habituals, no? Sí. com també donar les gràcies tant a Ramon com a David, perquè, bueno, es conec de fa molt de temps, sé que són dos autèntics professionals del sector de la restauració i de l'hostaleria, i al final, per què no plantegem, Lucía, no? El fer aquesta tertúlia, no? Aquest tema, no? Perquè han passat agost, sí que és veritat que així des de fa molt de temps està lluitant-se contra la desestacionalització, és a dir, habitualment en Alcoi, bueno, pues, agost no ha sigut un mes, podem dir, que fora fort en quant a lo que és el turisme, pese a que poblacions del voltant reben moltíssims turistes. Al voltant me'n referís que a 40 quilòmetres, és a dir, el Campello, Benidorm, ve moltíssima gent, i a lo millor no són capaços d'eixe tiró, no?, de la gent que ve a la platja, pues que tinga altres alternatives, no?, com pot tindre el coi en el que tots coneixem, no?, en al voltant de dos parcs naturals, en tota la història industrial, en tota la història modernista, en etcètera, etcètera, etcètera. A veure si ens som capaços d'arrastrar i de que agost, bueno, pues, siga, no?, un mes referent per a l'hostaleria i per a la restauració. Entonces, jo crec que els que sabeu, no?, sou els que teniu que donar la vostra opinió.
3: Molt bé, doncs anem a donar la paraula a David, a Ramon, anem a tirar-hi la vista enrere i fer balanç d'estos mesos d'estiu. Com qualificaríeu aquest estiu en Alcoi en termes d'activitat, d'afluència de visitants, de la resposta del client local o que puga vindre de prop a ese turisme?
8: Pues mira, David, des de la meva perspectiva, sí, no, del meu restaurant, està clar que la gent ve a posta al restaurant, o si ve algun turista i va preguntant, pues, a veure on pot dinar i tal, pues bé. També tenim que tenir en compte que nosaltres, diguem que al Coll, tenim una privilegia situació, vull dir-te, han tingut moltíssima gent que podria dir-te que molta és, pues, un 30% per lo menos de quasi tots els dies, era gent que va des d'Andalusia hasta Catalunya o més allà, i para en Alcoi, no para a fer turisme, que és una pena de poder-los enganxar, però para a dinar. I en el meu restaurant, perquè, pues, en agost, pues, busques on poder comer en agost, i hi ha pocs llocs que puguen haver, pues, al final venien ahí, perquè, clar, pues, Cookie és la que està en sala, la que pregunta d'on venen, què feu, tal i qual. Llavors, moltíssima gent deixa, pensa que és, ostres, pot ser? Pues sí, pot ser. Gent que toca per l'autovia. Teniu puesto? Sí, pues ara anem, saps? I en tinc molta gent d'eixe aspecte. El resto, per exemple, el que estava dient de les activitats en agost, pues tampoc han sigut les activitats que pugués nosaltres, o que puguem donar-se compte en la ciutat en agost, no ha sigut, vull dir, tampoc veies molta activitat. Veies a gent, perquè no tot el món ha anat, i una altra cosa que tenia que tenir molt en compte és aquest any l'horatge que ha hagut, que ha sigut fatal. A ningú mos apetia eixir, ni fer, ni anar. Vull dir, això també ha sigut un punt molt gran a tindre en compte. Pese a tot, nosaltres, gràcies de que hem tingut, pues, diguem que la mateixa facturació i el mateix volum que l'any passat. Vale? Diguem que la gent ha consumit una miqueta menys, s'ha notat. El, no de, el que la gent no ha demanat, pues, pues a lo millor aquestes botelles de vi que es demanen, o per la calor, per lo que siga, vull dir que al final tot t'ho influeix, però bueno, contents estem perquè almenys no ha anat, eh? Vull dir que de moment igual, igual ha sigut.
3: Molt bé, Ramon.
5: Pues bueno, yo creo que en la misma línea un poco que David, nosotros en lo que al, a lo que es al Savoy, vamos, nos podemos referir. Hemos tenido un turismo que, como bien dice David, o sea, les venía de camino entre lo que es la parte de, pues de Barcelona, la parte de Francia, que vuelven a Andalucía o que bajan a cruzar el estrecho, y entonces paran en, como digamos, en mitad de camino. Hacen noche, los enviábamos a comer, a dormir allí, porque era la verdad que de los pocos que estáis abiertos, y bueno, ya más que lo hacéis muy bien. Y la verdad que bueno, se ha mantenido la línea, es una, es un turismo flojito para lo que es, o sea, no llega a ser turismo, eso digamos, pues gente de paso, y ya está. Lo que sí que nosotros, pues bueno, llevamos ya trabajando hace ya 4 años, son los grupos de ciclistas de vamos, de la zona de Arabia, de Arabia, de Bahrein. Entonces, pues bueno, este año también hemos tocado el mismo grupo que llevamos hace 4 años con ellos, el equipo Al Salam de Arabia Saudí, y hemos tenido también unos juniors del Bahrein Academy. Entonces, pues bueno, la verdad que gracias a eso, pues el verano para nosotros sí que llega a ser, pues bueno, una cosa, un mes de agosto que lo salvas por ahí. Porque de lo contrario, la verdad que el mes de agosto es, pues bueno, aquí en Alcoy, digamos, es muy, muy tranquilo.
3: Ahora hablaremos de esos retos que tiene la ciudad también para introducir esa campaña del verano, si es posible, si cabría o no. Pero en cuanto a la situación económica, ¿se ha notado en esos hábitos de consumo la situación económica? ¿Lo habéis notado?
8: Yo pensé que sí, vull dir, no sé si serà, vull dir, tot el que és pues, pues l'economia que estem sentint, la por que tenim, jo què sé, vull dir, no vaig a gastar o gaste menys o si tinc que sopar no sé què, o ha sigut la calor, vull dir, al final no saps com... Saps quina ha tingut més pes de tots, no? El que sí que ja li dic que hem notat que, pues, que la gent, diguem, que ha gastat una miqueta menys. La gent que ve al nostre restaurant sap pues, lo que és, lo que val i lo que això, vull dir-te. Però sí que és de veres que el consum pues, ha baixat un pelín l'expectativa que nosaltres a lo millor tindríem, no? Intentes, tots els anys esperes, a veure, l'any que ve superar-me, o què he fet, o què puc fer per millorar, o per el client, el tiquet de que tinc el client siga més elevat o com fer-ho, però bueno, de moment la gent s'ha portat bé, ha continuat, el que sí que han notat, doncs aquest xicotet que increment que pensaven que farien, doncs no, s'ha quedat així.
3: Ramon.
5: Pues nosotros en la línea de lo que es el restaurante, pues bueno, como dice David, pues sí que se nota un poco la gente que sí que se ajusta, se va ajustando un poquito. También es verdad que claro, estos últimos años, este último año, el año anterior, hemos tenido una subida ya considerable de precios, materia prima, de energía, de todo. Y eso en cuanto a lo que es el tema de hoteles con otros compañeros del sector hablándolo y tal, pues claro, redunda en que al final el precio de las habitaciones va para arriba, pero va para arriba porque vamos, ahora mismo, por ejemplo, el gasoil de calefacción, o sea, el gasoil que se compra, que no es el gasoil para irte de viaje con el coche, estás pagándolo ya a 1,50 euros, o sea, es un disparate. El tema de la materia prima, el tema de también coste de energéticos, también se han disparado. Y claro, al final eso repercute en que sube el precio, el cliente, pues al final, si antes pasaba 3, 4, 5 noches, pues a lo mejor con un par de noches ya tiene bastante.
3: Muy bien. Bueno, pues anem a abordar també això que comentaven, el gran repte històric és l'estiu en aquestes zones d'interior. Sobretot en aquestes setmanes centrals que fan tanta calor, que l'activitat urbana porta a la gent o a la majoria de la població a emigrar a altres zones com la costa. Com s'afronta des de la vostra perspectiva?
8: No, pues al final n'hi ha que promocionar-se o n'hi ha que donar-se a conèixer. La gent de la zona mos coneix, però bueno, n'hi ha que recordar-li que estem ací, n'hi ha que recordar que en Cosentaina en festes és plena i tenen que pujar pa cal coll, no? Al final tens que anar jugant i tens que anar les armes nostres, que pues, això de, pues, el tema d'Instagram, el tema d'això de la red social, que vos dic jo, pues, és la única forma que n'hi ha així un poc de que, ostres, de que se'n recorden de tu o dir, si fa calor, vine al restaurant que s'està fresquet, no? Al final tens que fer aquestes coses. Tenim que tenir en compte que, vull dir, que ve gent de la playa, també ve gent de la costa a passar el dia. Si el dia es vol, la gent ve se'n va a la Fontroja, o se'n ve a passejar, o se'n ve a veure el museu de Camilo VI, que encara no és, vull dir, ve gent, però encara està poquet a poquet, no està arrencant, però comença a notar-se ja un poquet que la gent ve. Doncs aprofita, ve, dina, se'n va, i molta gent és gent que viu en la costa. N'hi ha gent que sí que és turista, el que passa és que el turista normalment es queda per allí, però la gent que viu en la costa és la gent que ve també en estiu a veure el coll i passejar per les nostres ciutats.
3: Mm-hmm. Molt bé, Ramon.
5: Pues bueno, dentro de lo que es la temporada de verano, Alcoy ya sabemos todos que es una ciudad tranquila. Es una ciudad que, aparte del alcoyano, el que no tiene un chalet en la montaña tiene un apartamento en la playa, y el que no, pues bueno, tiene un amigo que tiene y tal, y bueno, y Alcoy se queda vacío. Alcoy se queda vacío. Tenemos un montón de comercio, de restaurantes y tal, que aprovechan también para cerrar en ese mes de agosto. Pero bueno, pero a pesar de ello, yo creo que bueno, que haciendo una buena promoción, teniendo Alcoy siempre ahí en lo alto, porque por ejemplo lo que estaba diciendo David, lo del tema del museo de Camilo VI, pues se ha notado bastante, o sea, ya la gente empieza a subir, se notan las reservas que vienen a pasar dos o tres días a conocer lo que es la ciudad de Camilo VI, a ver el museo, a ver por dónde iba él. O sea, es una cosa que dices, vamos, que con poco, con cosas que se pueden hacer con los recursos que tenemos aquí en nuestra ciudad, pues bueno, podemos atraer a mucha más gente de la que realmente tenemos ahora. Hay que trabajarlo, hay que seguir estando ahí y bueno, y al final, pues bueno, seguir ahí un poco con el trabajo que se va haciendo, pero yo siempre digo que bueno, que hay que sacar nuevas líneas, hay que buscar el que le gusta a la gente, el por dónde podemos entrar mejor a que ese público nos conozca, pero vamos, se va trabajando, pero siempre falta.
3: Muy bien, porque más allá de las fiestas, ahora tenemos la Semana del Modernisme, sí. La Fira. Pareix que esa estacionalitat continua en la ciutat.
8: Sí, home, tenint en compte que gràcies a la Fira Modernista, per lo menos ixe cap de setmana o ixa setmaneta va començar a haver més eventos, els restaurants, els banquetes poden fer moltes més cosetes, però el gros al final és el cap de setmana. Vull dir, és que estem treballant igual. N'hi hagi gafira o no n'hi hagi gafira, però bueno, sí que és de veres que al final la gent es meneja molt i la gent ja comença a eixir, vull dir, s'escampa per els barris, no? Entonces tot això ens dona molta vidilla, pues, a tots els restauradors, no? El que sí, i que està molt bé, que eixos productes turístics són els que n'hi ha que fomentar i els que n'hi ha que pues, analitzar i veure què més coses poden fer en el resto de l'any. El modernisme se'l fa al setembre, perquè tenim el mig any en octubre, vull dir, al final tenim molts eventos, l'obrem de desembre, al final desembre és espectacular, perquè al final són festes, són reunions, són al final, per al nostre sector és molt bo, però sí que és de veres que junio, julio, agost, sí que hauria de promocionar, o aquests productes turístics que ja tenim, promocionar-los. No? Entonces fer pues, tipo paquet, jo fer algo aixina, pues, a través sí. De l'Ajuntament o a través de pues, que
5: fora competent, ¿no? Lo que dices tú, claro, el tema de del aniversario de la Asociación de San Jorge del año jubilar,
3: 750, o sea, aniversario.
5: Yo creo que no sé, me sabe mal decirlo, pero está pasando sin pena ni gloria. O sea, hemos preparado aquí Unas cuantas reuniones, nos hemos reunido con ellos, hemos hecho incluso, pues bueno, decir, venga, vamos a abrir de lunes a domingo los establecimientos que estamos, a preparar una serie de menús y tal, pero ¿tú has tenido algo?
8: No.
5: Yo tampoco.
8: Molt poquet.
5: O sea, no sé, que es un evento también que vamos, que puede desestacionalizar, por ejemplo, todo ese año la ciudad, y la verdad que no estamos viendo el retorno que vamos, que se esperaba de él.
3: Uh-huh. Anem a donar un respir a Ramon i a David, que es han exposat la seva situació, la problemàtica, com estan afrontant este tema, però des de la perspectiva ja, Lucía o Paco, des de l'empresa de sindicats, què lliçons ens dona tot això que estan contant-nos, dient-nos de la seva experiència personal, els hostelers?
6: Bueno, què lliçons? Lliçons són
3: bueno,
6: difícils, no?
3: Em referís per a millorar la competitivitat, sí, no? Sí, perquè sí, estan demanant una sèrie de qüestions que...
6: El que estan demanant realment és el que fa falta, no? Perquè, bueno, si no són capaços de trobar una oferta cultural, esportiva i d'oci que li doni a l'època estival una espenta per a tratar d'aprofitar l'oportunitat que tenim, perquè en realitat tenim una oportunitat en aquesta maleïda en este maleït increment de la temperatura que tenim en aquesta temporalitat, que fa que Alcoi pugui ser un refugi, un espai refugi per a que les persones que fan el seu oci pues, puguen gaudir de la ciutat i del seu entorn, però sempre quan tinguem una oferta que sigui realment atractiva, no? També és necessari que tinguem espais hostelers i hotelers oberts, i no és tan fàcil perquè, bueno, tots sabem que per a poder tenir aquestes oportunitats obertes durant l'estiu tens que mantenir l'activitat durant tot l'any i no és tan fàcil tampoc, no? De tota manera, destacar també que en quant a tots els sectors de l'activitat en el COI, sempre ha sigut manifest que l'estiu feia que l'activitat pràcticament es detinguera, que el COI es quedarà pràcticament buit. Ara ja no és tant així. La indústria tradicional ha deixat un espai per a una nova indústria, com és bueno, l'indústria del plàstic, l'hostaleria, les noves tecnologies, que fan que aquestes parades estivals no es tinguin que produir precisament tan estrictament. I això també és un nicho d'oportunitat que tenim que explotar. Posar també un poquet del foco en la contractació de personal per a substituir les baixes que normalment es produeixen en el sector de serveis, però no són capaços d'absorbir tota aquesta nova incorporació a persones desocupades que es produeixen en aquest sector, principalment, com ho coneguem, per els docents que acaben el curs i fins a que no tornen a començar estan en situació de desocupació. Bueno, pues, entre unes coses i altres n'hi hauria que tratar de potenciar aquestes coses per a tratar de que aquest estiu, que sembla una desacceleració, que sigui una illa d'impuls per a mantenir el que és l'activitat anual.
3: Lucía.
9: A ver, yo, es un reto para mí complicado. Lo primero, los alcoyanos, los primeros que en el mes de agosto, lo que estaban comentando, en la casita o en la playa, te vas. Hace calor, no te apetece salir. Tinto, por favor, no, qué calor. O sea, somos los primeros que tenemos esa percepción, ¿no? Entonces eso hace que para lo que es nosotros, lo que es la gente que vivimos aquí, pues no es el momento, a lo mejor, de... Tenemos mucho tiempo durante todo el año para disfrutar de ir al San Francés o de ir a los salones del Savoy. No, no es momento. Hay que tener mucha imaginación para buscar cómo atraer... Bueno, sí que es verdad que, como dice Paco, ya cada vez más eso de cerrar todo el mes de agosto las fábricas, pues no. Yo, que soy servicios, tengo que estar abierta y nos vamos compartiendo y se quedan turnos, que sí que es verdad que a lo mejor, como llega, es estacional, necesitas coger a gente porque se te va gente de vacaciones y entonces necesitas... O sea que es un poco, pues sí que hay vidilla, pero es difícil. ¿Cómo llamamos a la gente de fuera que suba al COI? De fuera, de Alicante, de lo que estábamos diciendo, o de fuera. Claro, hemos vendido tanto, pues eso, que si las fiestas de moros, que si la Navidad, que si el modernismo, hemos vendido tanto que dicen, bueno, pues cuando sea ese aire, ¿no? La gente disfruta de lo que vendemos mucho. ¿Qué podemos hacer? Pues no sé, es verdad que la Fuente Roja llama mucho, o pues el otro parque, que parece que no solamente está Fuente Roja, tenemos otro
3: Mariola.
9: Parque. Mariola. Pues eso. Pero es verdad que en verano hace mucho calor y no te dejan subir. No puedes ir, con toda la razón, porque lo vamos a quemar. A ver, posiblemente. Entonces, es un poco cómo lo vendo, pero no lo vendo, pero sí. Lo tenemos complicado. Yo, o sea, pues eso, imaginación al poder. A ver, que a quién se le ocurre algo, y seguro que todo el mundo...
3: A ver, a Pablo, ¿qué se le ocurre? Pablo.
9: A ver, Paco.
7: No, a mí, a ver, yo creo que así en Taulandit, es que en agosto fa calor... I no m'apetís anar a dinar o a sopar. Jo tinc que discutir això, perquè si dius això és perquè has tingut una mala experiència, vull dir, has anat a algun puesto, a algun restaurant i t'han servit una botella de vi negre del temps, és a dir, de damunt de l'armari, això és imbevible, no pas, no? A veure, jo el que sí que crec, no?, perquè es veu, no?, en diferents punts de la geografia espanyola, quan hi ha els millors referents importants de cuina, ¿vale?, estem parlant de restauració, la gent es desplaça a propòsit per a poder gaudir d'una experiència gastronòmica. N'hi ha poblets, per exemple, per la Rioja per Teruel, poblets menuts, que sí que tenen, a lo millor, un referent gastronòmic, i no puguis ni imaginar-te la gent que va.
9: Perquè, I el calor que hace.
7: Perquè, no, però que la gent va. La gent va a dinar, o a sopar, o a lo que siga, no? Claro, jo sí que m'agradaria deixar una reflexió, no?, així en la taula. És a dir, jo crec que Alcoi té l'ecosistema adequat per a generar eixe model econòmic de restauració d'alt nivell. Per què? Pues perquè tenim el CDT, perquè tenim l'Institut de Batoi, que tant cuina com sala formen a la gent. Tenim gent inquieta, com Ramon i com David, i professionals. I a més, però sí que és veritat que no acabem, no, de a millor quallar en referents d'alt nivell gastronòmic, com poden haver en altres ciutats. Ara em ve al cap, per exemple, Dénia, no?, ciutat creativa de gastronòmica, no?, o inclús altres poblacions molt al propet d'ací que sí que tenen referents, no? Entonces, claro, no sé per què es produeix, no?, este problema, no? Però, claro, és algo que crec que hauríem de plantejar-lo, de parlar-lo i de reflexionar-lo, no? Perquè està el Plan de Sostenibilitat Turística en Destino, que està treballant l'Ajuntament, un pla estratègic, no? Però tot això jo crec que és imprescindible que vagi acompanyat per un model de restauració d'alt nivell, no? No sé què penseu.
3: A veure, Ramon, David.
8: Anem a veure. El emprendre un negoci, i més si vols fer alguna cosa d'alta restauració en una ciutat com Alcoi, pot ser un poc difícil, no? Un poc atrevit, tenint en compte que tenim 28 filades, tenim 28 sedes, tenim 28 locals que la gent s'enjunta, n'hi ha moltes que fan molts eventos. Entonces, vull dir, al final... Són clients que busquen aquest tipus de restauració i que no van anar al teu perquè estan... No sé com explicar, m'entens? És molt difícil. Per exemple, Alcoi és una ciutat de 60.000 habitants, però per què no funcionen així les franquícies? O per què no funcionen altres grups com la Tagliatella, gent que ha vingut, que ja els coneixem, els Montaditos, no sé què, no sé quantos, al final... Funcionen en molts puestos, per què així no? Pues perquè així molts dies de la setmana la gent no va a altres puestos, va a les filades o va a altres no sé quantos. No sé, vull dir, estic parlant pues això, pues d'alta restauració i de menor restauració. Vull dir, l'obrir un restaurant en el coll és un deporte de riesgo. Saps? Més que res per això, perquè el cap de setmana... Està clar que els restaurants es nutrim del cap de setmana. El cap de setmana

0: suerte, pero tenemos buenos representantes de lo que es la restauración.
1: Sense desmereixer el papel que fan les filaes per a atendre a tota la gent a ese servei que es dona durant les festes, no? Pablo, jo crec que hem pogut fer aquesta radiografia de com ha passat l'estiu i també com passen l'hivern la restauració així al coll.
2: Sí, no, jo crec que, bueno, no hem parlat de datos d'ocupació. De datos d'ocupació ja no soles a nivell d'estiu, no? Sinó jo crec que ha pujat, no? En tot l'any, no? A nivell d'ocupació, que això ja és un símptoma bo, no? Vull dir, anem a quedar-se també en escoles bones, no? Jo crec que i puja, però jo crec que puja gràcies a ese caràcter innovador, no? Dels professionals que ve busquen clients diferents o que ve busquen events especials, no? Que fan que la gent no tinga aquesta curiositat i vinga, no? Jo crec que a banda de tots els plans estratègics que des de l'Ajuntament estan fent-se, a banda, no, de tot allò que des de la Càmera de Comerç o des de Alicante Turisme Interior es puga fer, i jo crec que sobretot, i el més important, són les ganes que demostreu cada dia, eixa innovació, eixa creativitat, i jo crec que és per donar-vos l'enhorabona, des de luego.
1: Gràcies. Bueno, pues se'ns va el temps i jo vos agraïs a Lucía Pascual, presidenta de la Càmera de Comerç, a Paco Luque de Comissions Obreres, Pablo de Gràcia, director de Caixa Popular així en Alcoi, que ens plantejava aquest tema i que ens ha portat esta setmana a David Sandín del restaurant Sant Francesc, també vocal de l'associació Alicante Turismo Interior, que presidís Ramon Reche, que además es de l'Hostal Savoy. Moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres i contar-nos esa actualitat de l'hostaleria i la restauració. Bueno, pues fins així la tertúlia, arriben les notícies. Adeu.
3: Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.

0: i aquesta activitat ja és, com ha dit Alberto, és una tradició que ha de mantindre's i per tant, vamos, té que continuar molt més anys fent-se. És una activitat que, bueno, que per a poder gaudir-la i disfrutar-la en família, no és una prova competitiva, és una prova que és a disfrutar i a gaudir en família, en els fills, en les filles, els pares i en els amics, i per això que la gent sàpiga que és una prova no competitiva. I en Muro els horaris per a fer la inscripció és el mateix preu dels anys anteriors, 4,50, és en la regidoria d'esports, que són les oficines que estan ubicades en la casa de Ferro, que és on estan instal·lacions esportives i el poliesportiu municipal. Serà de 9 del matí a 1. I aquest dia n'hi haurà esmorzar, que es farà a les 11 en Beniarrés, en la plaça on està l'Ajuntament. Com ha dit també Alberto, és una activitat que tu tens que eixir. N'hi ha diferents eixides, ja del Coico Centaina Muro, i sols tens que preocupar-te per anar en la bicicleta i en els amics i en la família, i després la tornada s'encarreguem els ajuntaments, ja la tornada de la bicicleta i en aquest cas la persona pot tornar-se en aquest cas en l'autobús, o per exemple ser de gent que anys anteriors han tornat en la bicicleta. I és això, que la gent sàpiga que és una prova no competitiva per a gaudir i disfrutar, i és a partir dels 12 anys d'edat. I els dorsals, o el que és el dorsal, el numeret, quan es fa l'inscripció es donarà el dorsal, i fins a aquest mateix dia abans de començar, que en aquest cas en Muro la eixida és en la el que era antigament el moll de la estació, allà a les 9:30 és quan s'arrepleguem conjuntament amb Cocentaina i el Coi, i abans, 5 o 10 minuts abans, es poden donar també aquell que no hagi pogut passar per la regidoria a agafar els dorsals. Allí també es podem entregar els dorsals abans de fer l'eixida a les 9:30.
1: En todas las poblaciones se van a entrar los dorsales también a ultimísima hora, pero evidentemente la organización, cuanto más os apuntéis antes, pues mucho mejor organizado va a estar todo, sobre todo por saber los camiones que tienen que coger para las bicicletas, el desayuno y demás. Iván González es técnico del Ayuntamiento de Cocentaina.
2: Respecte a les inscripcions, ja han comentat que és a partir de 12 anys. Tenen que anar acompanyats d'un adult i tenen que dur el DNI, el número del DNI també per anotar-ho en el dorsal. Val? Tot això per a facilitar un poc després l'entrega de la bicicleta a la tornada. Com han comentat, n'hi ha tres eixides, el Coi, Cocentaina i Muro. L'eixida des del Coi serà a les 8:30, Cocentaina a les 9 i en Muro a les 9:30. Després, per a la tornada, una volta arribem a Villalonga, es distribuirem en els autobusos per municipis, com els darrers anys. I cada un té que anar a l'autobús que li corresponga per a després organitzar la tornada, i per això lo dels DNIs i els dorsals, per a poder repartir després les bicicletes a la tornada. Les bicicletes aniran en un camió i els participants en un autobús, o en diversos, depèn de la sol·licitud. Esperem que n'hi hagi moltes i siguin molts autobusos. L'esmorzar és a les 11 en Beniarrés, com ha comentat Saúl, i està incluït en la inscripció. També n'hi ha assegurança per si passarà alguna cosa, esperem que no. Portem ambulància, també portem assistència per si passarà alguna cosa. Des d'ací, pues, demanar que les bicicletes estiguin en les millors condicions possibles. No és un recorregut que siga molt exigent, però sí que unes condicions mínimes de persones que estiguin preparades per a poder aguantar, pues, els 40 quilòmetres que són. Mal. Ja diem que no és molt exigent, es pot dur, però que estiguin en un mínim de condició física per a poder disfrutar del matí en família i del paisatge, que és molt bonic. I poc més, no sé si se m'escapa alguna coseta. És obligatori el casc i roba còmoda, esportives i poc més, no sé. Nosaltres per la part de Cocentaina, la inscripció és en el pavelló, en el poliesportiu municipal, en l'horari d'oficina.
1: Pues ahí tenéis toda la información de